nós te adoramos, Jesus. Tu és a razão de nossas vidas, Pai. Tu és o único, Tu és o Deus, Tu és o Todo-Poderoso.